0: Va més aquí a Costa Club d'Octot, àlbum de Bon Jovi, Medina, New Jersey, en el tragut de Grabs i de Sir John Bon Jovi, Parea. Meteorista, Bora, que tot Desmond Child, de l'EPC Meteorista.
1: Hi, this is John Bon Jovi, and you're listening to me on Rock Radio.
2: Yasu, Thessaloniki, I am Desmond Child, and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.
0: En el tragut de Grabs, es el número 1 a tu Billboard Hot 100. Giri, Batman.